anem a Astúries. Ràdio, si va, que t'ho provo. El compera, home, escotxe. Està tot vide, moe, orci, sido. Neta, nico, en capo. Prvo, frusuk, e onda, knapu.